Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

poc a poc s'escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies que encara estem en el mes d'agost.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdios Castell.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
2: Bon dia, són les dues. Molt pendents en aquesta hora del temps, amb les pitiuses en avís taronja pel risc de fortes tempestes. S'ha enviat un SOS alerta a tota la població de les dues illes per actuar amb la màxima precaució i s'han suspès les classes a escola, a primària, a ESO, també a la universitat, per mort d'aquest nou episodi de pluja que durant la matinada ha deixat una vintena d'incidents, especialment a Mallorca. Servei Meteorològic d'IB3, Xesca Cifra, bon dia.
3: Bon dia.
2: En quin punt està aquesta tempesta i què podem esperar en les hores més immediates a les Pitiuses?
3: Aquesta tempesta ha començat a entrar ara pel sud d'Eivissa, pel sud-oest i també a Formentera, i a poc va avançant cap a la resta de l'illa. I ja ha deixat precipitacions molt intenses. Fins ara continua plovent amb molta força. Han caigut 40 litres a Cala Jondal, 38 a Cala d'Hort, o 22 a Vila, i amb molt poc temps. I a més també amb vent associat, amb cops de vent ben intensos que han superat ja els 60 km per hora. Avança aquesta tempesta cap a la resta d'Eivissa aquests pròxims minuts.
2: Sembla que la situació avui capvespre a la resta de l'arxipèlag pot ser més tranquil·la.
3: És veritat que han davallat les alertes, ja tenim avís groc a Mallorca, però estem també ben atents al que farà aquesta tempesta que ara afecta Formentera i Eivissa, a veure si en la seva trajectòria també anirà cap a Mallorca. Per tant, encara atents, tot i que tenim una relativa calma a Mallorca i també a Menorca, atents a l'evolució d'aquesta tempesta ara de les Pitiuses per si va avançant a la resta de l'arxipèlag.
2: Perquè de matinada hem d'esperar una revifada d'aquesta pertorbació i, en qualsevol cas, en quins punts de la geografia balear hem de posar l'atenció?
3: Sí que aquesta matinada poden tenir qualque tempesta, però ja serà més aïllada, sembla. A partir, però, de demà matí i matinada, sobretot demà a primeres hores, sí que sembla que ha de tornar a inestabilitzar-se l'atmosfera i, per tant, tornarem a tenir possibilitat de qualque tempesta una mica intensa a punts de Mallorca i també de les Pitiuses. Pot arribar a ploure també a Menorca, on de moment no ho ha fet amb ganes.
2: Gràcies, Xesca Cifra, Servei Meteorològic d'IB3. Aquesta, doncs, és la situació a hores d'ara de la previsió meteorològica que ha obligat emergències a recomanar, enviar un missatge recomanant a les famílies de les Pitiuses que avancin l'hora de recollida dels seus fills a les escoles, una mesura de prevenció davant d'aquesta previsió de forts aiguats i fort vent, però esclareix, això sí, al Departament d'Emergències que els infants poden romandre als centres fins que passi la tempesta, encara que sigui més enllà de l'hora habitual de sortida. Tot d'una, ampliarem aquesta informació en què arrenquem l'informatiu avui, però aquest dijous 17 de setembre hi ha altres titulars destacats que avançam amb Juan Luis Marcos i Marta Puyalto. Molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Dèficit d'habitatges i preu inflat.
4: Segons l'Observatori de l'Habitatge de Balears, falten de 100.000 immobles a la comunitat per fer front al creixement poblacional i els que surten al mercat ho fan amb un sobrepreu del 38% respecte del que finalment es paga per la compra.
2: Les Balears superen ja les Canàries en l'arribada de persones migrants en situació irregular.
5: Segons les darreres dades del Ministeri de l'Interior, enguany n'han arribat 35 més que l'arxipèlag canari. Ahir varen ser interceptades 214 persones en aigües balears. És el rècord d'aquest any.
2: 4 anys de presó.
4: És la pena acordada per les parts per a l'home que va matar el seu germà a Sa Pobla amb un martell el juny de 2025. La Fiscalia inicialment reclamava 12 anys de presó.
2: Crit d'auxili dels pescadors.
5: Avui la federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada del gasoil pesquer professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les illes.
2: A partir de les 2:30, ja ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els més temes més destacats d'aquesta jornada que a Eivissa, més enllà de l'episodi actual de fortes tempestes, passen també per l'habitatge. El govern de l'Estat preveu que l'any que ve comenci la construcció dels 532 pisos de Can Escandell. Carmen Cires, bon dia.
0: Bon dia, ho ha anunciat la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, en la seva visita a les obres d'urbanització de la zona. Seran habitatges públics d'una, dos i tres habitacions en règim de lloguer. De les 532 que s'hi projecten, més de 460 són promogudes pel govern de l'Estat i, per tant, seran per a residents a Espanya. La resta es faran un solat de l'Ajuntament i les construirà l'IBABI.
2: L'aigua desalinitzada de la planta de Ciutadelles podrà transportar a la resta de Menorca. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. La Conselleria de la Maicicla de l'Aigua té previst habilitar un punt de connexió per carregar-hi camions cisterna, un projecte valorat en 360.000 euros i que servirà perquè els municipis de Menorca puguin abastir-se també amb aigua desalinitzada en cas de necessitat. Avui de matí la Junta de Batles ha donat suport a la proposta i ha demanat que les obres s'executin amb caràcter urgent.
2: A Mallorca dimarts es posa en marxa la nova aplicació mòbil del transport públic. Guillermo Ortega, bon dia.
7: Bon dia. La nova millora el servei als usuaris i permet consultar en temps real la posició del bus i dur la targeta única al telèfon mòbil. Disponible, com dèiem, a partir de dimarts, permetrà viatjar amb la targeta única virtual en els autobusos del TIP, l'MT, el tren i el metro.
2: Pel que fa als esports, Marta Sampas, bon dia.
8: Bon dia.
2: El Mallorca viatjarà demà a Zubieta per enfrontar-se dissabte a la Real Societat B.
8: Els vermells jugaran contra el filial del conjunt basc dissabte a les 2 del migdia amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria a domicili de la temporada. El Mallorca no sap el que es perdre a Son Moix, però sumar de 3 fora camp és una assignatura pendent que esperen aprovar a la jornada 6. El tècnic Luis García, que ha parlat avui en roda de premsa, viatjarà amb les úniques baixes de Luna, Calumbà i Abdon Prats.
2: Bernat Nadal és al control tècnic. Són les 2:06.
1: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
2: A Eivissa i Formentera, en alerta taronja, un missatge de Les Alert ha avisat de l'arribada de la tempesta. Poc abans de la 1:30 d'aquest migdia, els telèfons mòbils de les Pitiuses han sonat així, a la vegada un avís de protecció civil demanant màxima precaució per pluges intenses i fortes ratxes de vent i una crida a no apropar-se de torrents, rieres ni zones inundables, evitar plantes baixes i soterranis i, si entra aigua, pujar cap a dalt i, sobretot, evitar desplaçaments i tota activitat a l'exterior.
5: I precisament per evitar més desplaçaments dels necessaris en el pitjor moment de la tempesta, la Direcció General d'Emergències ha recomanat a les famílies recollir abans d'hora els infants dels centres educatius. És Pablo Garriz.
9: Lo que estamos...
10: Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: impressionant, aquesta lota.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
2: I un pagès a la Master, un missatge per llaurar, el primer que va trobar, ja se venen des lloguer, Déu faci que llauri bé, en tenir un bon bestiar.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: escriuré que sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somni

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.